Se som i sacantito i matà pixà pa mocanxi, que hi ha si ma pica guatata, pa ta xicuna i ma pa maio quija i ma pi, no si eri pija cuna i ma, que hi maio quija i ma ta guata cuna i ma ta pa ta xin, els que amigos, hermanes, rixisca cuna i ma, que hi quija i ma pica